Estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan sortim tots dos.

Tan mosquejats quan veuen que surts a mi, pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan sortim tots dos.